estat. Durant el sac, per exemple, una pari més sac com el sandisme i la reixó de xarma posfà. A veure, quin pot dir que ha hagut pari, ni pari més sac com el sandisme, pot dir que us aquí hi havia un rat de porra, de riu, ja té maró, ja d'aquí d'un pari que va arribar cap per estar l'entrida, ja posem. Amb el sandisme, però un últim que sí, sembla que va escrimar l'agus, en trobés a mi, va arribar a patar l'engui fins a tu, després ja estava en una parca. Però saps que encara no hi partia ni vida que tinc, però ni rastre, per exemple, que són mateixa va tenir. Ni per com vull dir, si ve a part que ho vis forma, ja t'ha de fer el matí, ni ja. Però cal un germà que t'ha de fer el personal, que ja ens hi pot parar.

Vas tenir una pànica abans de marcar la setmana com no pot tocar el sabut i com no parlo més l'amo o se't dona sent i pal i m'ha de tal lent i quin sàpid és el fet d'anar amb el caig com per dir això per morir i sol·licitar i caig no com per tot no pot tocar el sabut i bonca i la capa no li caig en el motiu que pot dir que us fem caig en home sol fet d'anar amb el caig com som talent caig com caig com sabut i bonca a titxer d'allà amb caco a titxer para i la capa no li caig en el motiu que cap presto per morir ronda com ha dit les missions cul sol i que recordo amb el cotiu caig amb l'anco un sol segon de cara s'ha de passar que encara em sembla que no hi ha cap cosa del dibar tant ni de casa m'ha dit per la sol i l'hem dit que no s'ha de vivir no sol però té sol m'ha dit que no hi ha les capades en greu dins del cotiu l'anco un sol sol m'ha dit el plat del dibar de cal l'hem dit que no s'ha de sembla molt l'he presentat que no hi ha ser més que s'ha de cobrir no s'ha dit sol va dir el metge en greu dins del cotiu és per que t'hi digui i em trenca la tissa saludar-ho, saber-ho comptar que si trenca-ho, m'ha dit a tot el que per mal saludar-ho ben clar, que ho ha dit a ti t'ha aquí, s'ho dic, s'ho dic el que t'ha de fer-ho, s'ho va a dir a l'executiu i la persona s'encara l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut i l'he perdut

Intervenants, qualitat que aprens, i s'intervenen a la teoria per l'equip, i s'han de posar a la teoria si ets a la menut,

estableixo o intent de rebaixar de casa, però és el més de col·lòdia, fins que són més fèrics, però va ser una gran cosa de més en un plan d'una totalment mitjançant el que s'ha fet en un Python, però està sentant a la partida de l'èpica contemporània que pensa que pot ser un disolat i bé. No hi ha part de que sí que pot ser un disolat i que ara va arribar aquí, però no tenen una idea de que és una cosa de viança per donar un 6 de 10 de 24. Estava dient això perquè quan ho prenes a tornar a ser que tenen que dir que pas va dir no som que tenia d'Amèrica però se m'ha quedat i prenes aquí com s'ha quedat i va dir no pas per un que tenen un xulli de l'escala.

0: quan s'ha portat a la persona que s'han ofereix a la persona exacta, si s'ha portat a la persona, quan s'ha portat a la persona, a la persona, quan s'ha portat a la persona, a la persona, a la persona,
1: Somebody's

0: un tall que bastava tota la gana del pedicari, no és ni pastor per tu passat, ni superuntat, tal i posat. Un situat trilega, sabirà el margarí.
1: Què passa, Càrdia? Què ha de ser un tema, un problema de xicolta? Aquí s'ha de venir, què és ahí? Soy un tema, ja saps. Aquí està clar, com a la seva, té clar, com a la... Que és un tema per gaire la gran persona, aquí s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir.
0: Un situat tinta, o és un passat, s'ha de venir, no s'ho pot passar, o pot fer un repàdico, no m'ho ha de venir, o sigui, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'ha de venir, s'